0: drink a la nit serà molt llarga.
1: És el sound de la police. És el sound de la bis. És el sound de la police. És el sound de la bis.

0: sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat,
1: te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

el ritme. Flash FM.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 9.

0: Montbuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
7: Flash. Sandungue. Oh.

0: 8. Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: A GoBunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a GoBunning.com. GoBunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Flash FM Andorra 93.8.

0: Montbuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
7: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
3: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: sabrosa.
1: El poder del

0: Bombuit.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: Flash Weekend.
1: Flash.
0: Perquè el dilluns pot esperar. El cap de setmana.
1: This is...
0: No.
1: It is the Flash Weekend.
2: Yeah.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia. Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, Els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
1: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Buf! Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

0: 8. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.

0: tota la llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere.
1: No.
0: Però només una pot ser la número 1. Comença el Calibre 45.
1: Som-hi.
0: Amb Edgar Manchado.
1: Què tal, família? Bona tarda, com estem? 6 en punt d'aquest primer d'agost del 2026. Benvinguts a aquest 8è mes de l'any. Immersos, suposo, la gran majoria de vosaltres en vacances i d'altres, que seguim corrent al peu del canó. Sí, com sigui, avui estem a la cerca del número de Flash FM de saber si repetirà el que teníem la setmana passada o si tindrem canvi a la part més alta del nostre Calibre 45. Quina és la cançó que ha liderat durant tota aquesta setmana? Doncs el Golpito de Quevedo, la sentim una vegada més plegats.
0: Aquest és el número 1 de la setmana.

0: Per primera setmana número 1 de Flash FM i per sisena setmana consecutiva que ve liderant la nostra llista. Recordem que abans del Golpito ja havia estat líder a través de la Graciosa durant 5 setmanes. Per tant, les xifres que està recollint Quevedo, la veritat que no tenen cap mena de sentit. I cal veure quin és el topall de l'artista, quin és el topall del Canari, que avui podria repetir amb el Golpito o, per què no, podria tornar a endur-se el número 1 de la setmana amb la Graciosa. En qualsevol cas, ho sabrem minuts abans de les 9 del vespre. Per endavant, 7 cançons que pugen, 27 que baixen, 10 cançons que mantenen calaix i tindrem una entrada en llista. Això vol dir que tenim una sortida, que aquesta setmana és el Loquita de JCR, i és un tema que en el seu dia va liderar durant 3 setmanes consecutives a la nostra llista, per tant la recuperarem d'aquí una estona, així com altres remembers que van ser número 1 de Flash FM tal setmana com aquesta o tal dia com avui, 1 d'agost, però d'altres moments de la nostra vida. Saludem també molt especialment i molt efusivament a tota la gent que va cap al Mediterrània Festival, a Roses, avui també en presència d'en Sergi Domena i de l'Héctor Ortega. Que vagi superbé, seny i rauxa a parts iguals. 6 de la tarda i 6 minuts pràcticament, engeguem la maquinària i li donem el reset a les 45 del calibre 45.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: I ho fem amb la cançó que tanca.
1: 45.
0: Bele, a través de No Tiene Sentido. Baby,

0: el 45 no tiene sentido, en el 44 jo i tu, i en el 43 aquest La Plena. Totes tres mantenen calaix respecte al que tenien la setmana passada, per tant, no es mouen. Ni pugen ni baixen, eh? Per tant, si acabeu de connectar amb el calibre 45, de moment no us heu perdut res. Anem a tirar un pèl enrere en el temps, anem a veure què ens deparava la llista del 2013. Tal setmana com aquesta, descobríem quin era el número 1 i ens emportàvem la sorpresa de que Flash FM, tal setmana com aquesta, el 2013, sonava el primer número 1 de Daddy Yankee.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Efectivament, no ho feia sol al costat d'Ina. Fa 13 anys aquesta cançó s'alçava amb el number 1 de Flash FM.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: 93.8.
1: Flash FM. La llista definitiva al calibre 45. 42.

0: després de la seva publicació, la Morocha aquesta setmana en baixa una de la 42, passa la, de la 41 passa la 42, un dels grandíssims hits, sense cap mena de dubte, de l'any passat 2025, una cançó que en el seu dia a més va convertir en número 1. Són les 6:21, en marxa el Mediterrània Festival, allà tindrem també la presència del presentador de l'Interactu, en Sergi Domena, i el del Flash Matí, l'Héctor Ortega. Les festes Flash no s'acabaran, de fet només han fet que començar, perquè dimarts de la setmana vinent els tenim a tots dos al costat de la Lady Viking a la festa major de Vilanova i la Geltrú, un dels municipis més ben parits de casa nostra. Dimarts 4 d'agost, a partir de les 2 de la matinada i fins que el cos aguanti. Per tant, si sou dels que esteu de vacances i no teniu cap pla per l'endemà, que sapigueu que la nit de dimarts tindreu festa Flash FM a la festa major de Vilanova i la Geltrú. La Morocha, un ex número de Flash FM, també ho és aquesta.
1: 41.
0: En aquest cas, en baixa dues, Rusovski amb Malibu, després de, déu-n'hi-do, 45 setmanes en llista.

0: com és en baixar 3 dins del calibre 45, però vaja, que ja ha fet tota la feina que havia de ser. Un dels grans números 1 de la temporada de Flash FM.
1: 38.
0: I molt atents amb aquesta, perquè és la tornada de Henry Méndez i no és l'única que té en llista aquesta setmana. Molt ben acompanyats, Estiu 22, són els seus partners de projecte, per això que es diu El Xiringo. Fa poquet que és amb nosaltres, quarta setmana i en puja dues.

Hits, que l'és número 37 i mantenen posició per molt malament després de 6 setmanes en llista. 36. Amb baixadues, en canvi, aquesta de Clarence Love, una de les grans d'aquesta temporada. 37a setmana en llista. Això és el Calibre 45.

0: arribat a tota una eminència del so urbà, o Chencho Corleone fent costat a Badial, Choque Manteca Lash, el número 35, el mateix que tenia la setmana passada, després de 23 setmanes en llista. Això és el Calibre 45 de Flash FM, són les 6 i 40 minuts, en rigorós directe des de Lucky Manda. I arriba el moment de destapar l'única entrada en llista. Dèiem fa una estona que teníem només una sortida, que és el Loquita de JC Reyes. Per tant, només tenim una entrada. No és una entrada qualsevol. Fa dues setmanes que espera, fa dues setmanes que la retenim com a aspirant. I ara ja li arriba el gran moment. És d'un artista que està atapeint el nostre chart, Quevedo. Hem perdut el compte de les cançons que té dins el nostre Calibre 45.
1: No. Nova entrada al Calibre 45.
0: I ara li sumem una més, el Baifo.
1: 34.
0: Novetat dins la nostra llista, gaudiu-la.

0: Flash Ice Cream. Aquesta setmana en baixa una a través d'Imagina, un dels temes en català que formen part de la nostra llista del Calibre 45. 6 de la tarda i 50 minuts, pràcticament. Moment de tirar enrere i recuperar un dels grans números 1 que han format part de la nostra història, tal dia com avui, a més, 1 d'agost, però del 2009. Fa 17 anys, si no em fallen els càlculs, s'alçava amb un dels tantíssims números 1 que té dins el seu palmarès, David Guetta. Amb una, probablement, de les més històriques. I si és que si una cançó que es va llançar el 2009 a dia d'avui continua sent un himne, per alguna cosa és. No és quelcom que estigui a l'abast de tothom.
1: Obrim el túnel del temps al Calibre 45 per escoltar els himnes que mai han passat de moda.
0: David Guetta amb les vocals de Kelly Rowland, moment de pell de gallina. Era número 1 de Flash FM, tal dia com avui, del 2009, en Love Takes Over.

25-26, una de les cançons que també en el seu dia van ser número 1 de Flash FM. En baixa una aquesta setmana i es queda al calaix número 31. Golden, un tema que ja fa 41 setmanes que ens acompanya, que déu-n'hi-do, eh? Busca el com que estigui a l'abast de tothom. Ja m'agradaria a mi tenir una cançó 41 setmanes dins la llista oficial de Flash FM. El Mediterrani Festival en marxa, els nostres que ja han punxat, eh? Sergi Domena i Héctor Ortega ja han escalfat l'ambient. I ara depèn de vosaltres, els que esteu anant cap a Roses, compte, precaució a la carretera, sobretot ara tant anar i després tant per tornar. I que us ho passeu molt bé, escolta, que feu molts vídeos, que feu moltes fotos, que balleu i que canteu molt. A les 7 en punt ens hi posem amb la número 30 i després descobrim quins són els aspirants d'aquesta setmana. Spoiler, només en tenim un, però quin un? Quin tros d'un?

El so de Quevedo a través d'Scandic en baixa una aquesta setmana, de la 29 passa a la 30, és una de les tantes que té Quevedo dins la nostra llista, per tant no li vindrà d'una si baixa. Són les 7 i 3 minuts d'aquest vespre de dissabte, 1 d'agost, engegant aquest 8è mes del 2026, en directe des de Plage FM. Què tal, com esteu? Bona tarda, platja, piscina, feina, qualsevol lloc que estigueu, Catalunya, Andorra, el món sencer, a través de la nostra pàgina web, flagefm.cat. En directe des del Calibre 45, amb el dubte, el principal dubte de saber si repetirà o no el golpito de Quevedo com a número 1 de Flash FM. Per endavant encara en tenim 29 per escoltar. Encara ha de sortir el nostre megacrack, que no ha sortit, sí que ha sortit l'única entrada de la setmana, que és el Baifo de Quevedo. I per tant, si hi ha una cançó que entra, això vol dir taratarata, que hi ha una que surt. Que en aquest cas és un tema que va liderar durant 3 setmanes la nostra llista, aquesta de JC Reyes, Loquita. Si pone Loquita, cuando la pongo.

0: ens ha abandonat després de 35 setmanes en llista, loquita de JC Reyes. Per tant, haurem de veure com continua la trajectòria de JC Reyes dins de la nostra antena, dins de Flash FM. I un cop ja hem descobert la cançó que surt i la cançó que entra, és moment de saber quina cançó aspira a entrar la setmana vinent. Un dels temes que començarem a sentir de forma habitual a la programació de Flash FM, que encara no la tenim dins la llista. Però per què no? Per què no tenir-la la setmana vinent? De moment aspira a entrar al chart.
1: Això aspira a entrar al calibre.
0: Another featuring 54 Ultra. Talk to You és l'aspirant d'aquesta setmana a Flash FM.

0: és l'únic aspirant d'aquesta setmana. Veurem què passa, perquè el Bifol hem tingut dues setmanes esperant fins que ha entrat de forma oficial a la nostra llista. Per tant, veurem què passa amb Talk to You. Aspirant a Flash. Anem a seguir per on ho havíem deixat, que l'aix número 29 amb un dels temes mítics de la història de la música en català.
1: Calibre 45. Més punteria.
0: Remesclada per Mon DJ i la su original de Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses.

0: 85. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n

Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen. 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.

0: deien que a través de la Music Sessions número 0 és la 0, però certament és una de les últimes que ens han portat aquí a Flash FM, que l'és número 27 per un tema que en cau dues aquesta setmana, fa 38 setmanes, que és amb nosaltres dins la nostra llista. 7 del vespre, 20 minuts, què tal? Bon dissabte, a través de l'emissora del Ritme, després de ja haver tingut el seu moment de glòria en Domènech Electro Ortega al Mediterrània Festival a Roses, que ja el tenim en marxa, avui és 1 d'agost de 2026. Ens preparem per més festes Flash FM que tenim per endavant, per exemple, Vilanova i la Geltrú, que en tindrem dues pel que veig, una demà, un vespreig amb en Sergi Domena, i una altra dimarts amb l'Héctor Ortega, amb en Sergi Domena i la Lady Viking, a partir de les 2 de la matinada. Per tant, aquesta gent de Vilanova fa bé de confiar en Flash FM. A veure com surt. Segur que anirà genial, ens hi passarem. Arriben dos moments top del programa. A banda del número 1 hi ha una altra cançó que té noms i cognoms, i hi ha una altra de les cançons que tenen un tracte de privilegi per sobre de la resta. És el nostre megacrack, la destapem i la tenim al calaix número 26.
1: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: En puja 6 i es converteix en la pujada més forta de la setmana, el Remix 2026 del Rayos de Sol amb Henry Méndez, José de Rico i Juan Magán.

0: Melena Rose i Manuel Turizo és un dels temes que estan de pujada aquesta setmana. Puja 3, un dels 7 temes només que estan de pujada. Per contra, tenim 27 de baixada la setmana que fa, doncs, 5 setmanes que està amb nosaltres. Hi ha coseta més d'un mes que està dins la llista oficial de Flash FM, calaix número 24. I dins la llista de Flash FM, què sonava fa 15 anys, o més ben dit, que era número 1 de Flash FM fa 15 anys? Un tema que tal setmana com aquesta liderava per tercera setmana consecutiva i que de ben segur coneixeu, Pitbull Neyo amb Give Me Everything.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
2: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Pitbull Neyo a través de Give Me Everything Tonight.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: I tornem a l'actualitat amb el so de Juan Magán.
1: 23.
0: I el seu remix 2026 del Ayer la vi, que en perd una, Juan Magán, amb Omar Montes.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flow a través del Forever to Gantel, setmana 21 en llista i que l'és número 22.
1: 21.
0: Per aquí Shakira amb ell a través d'Algo Tu, un tema que també em baixa una aquesta setmana. Quiero...

0: nit al voçant del Fercho amb Chica 305. Vam conèixer un dels productors que hi ha darrere aquesta producció, al Perú Cabil, amb una entrevista que teniu disponible a través de les xarxes socials de Flash FM. Chica 305, aquesta setmana en baixa dues. I anem a tirar 10 anys enrere en el temps.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Era número de Flash FM del setmana com aquesta de fa 10 anys. Calvin Harris amb Rihanna, This is what you came for. Baby.

La vam tenir durant 3 setmanes consecutives, liderant la llista de Flash FM el passat mes de març. La Villa amb Capo i amb Ryan Castro aquesta setmana en perden dues i cauen al calaix número 19. A punt d'arribar a les 8 d'aquest vespre de dissabte, però abans hem d'escoltar una més. Tenim temps d'aquesta de Namena i Lola Índigo. 18. Aquesta de pujada és una de les pujades més fortes. No la que puja més força, però una de les que ho fan amb més intensitat. 5 amunt per Petit Toa. Namena, Lola Índigo.

Calibre 45. La llista amb més punteria. Flash FM. Són les 8.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La segona de Flashy Ice Cream que trobem dins la nostra llista, que és al costat de 31 fam, han sonat fa una estona amb la seva altra proposta, que es diu Imagina, i que la trobem al calaix número 32. En aquest cas, per part d'Orayaki, és un tema que en baixa una es col·loca al calaix número 17 després de 22 setmanes en llista, i nosaltres cobrim una nova hora, 8 del vespre i pràcticament 3 minuts. Salutacions a tots els que van al Mediterrània Festival. Precaució, sobretot, i a passar-ho molt i molt i molt i molt bé. Segur-ho genial, que és un dia d'aquests que quedaran pel record a fer stories i a donar enveja a tots aquells amics que s'ho van repensar tant que al final s'han quedat sense entrada. Festa Flash FM aquest proper dimarts a Vilanova i la Geltrú, amb l'Héctor Ortega, amb en Sergi Domena i amb la Lady Viking. Allà hi serem, a una de les festes majors més potents del territori, a partir de les 2 de la matinada, ok? Ho anirem recordant al llarg dels dies, dimarts 4 d'agost. Per aquells que teniu festa o hi ha vacances el dimecres, doncs apa, dimarts us munteu uns bons bailoteos de mà de Flash FM, la que manda. Ens queden 16 cançons per escoltar i el nostre número 1 tornarà a ser el Golpito de Quevedo. Tindrem canvi a la part més alta del nostre calibre. La sortida de dubtes d'aquí una estona, va.
2: 16.
1: Abans, com dèiem, hem de seguir comptant amb un tema que em puja 3. Me vaig jo, Maladí, calaix número 16.

0: ser el primer número 1 d'Ugel, un artista que ens porta temes des del 2019 i no ha estat fins aquest 2026 que ha trobat sort dins la medalla d'or del nostre Calibre 45. Jamaican Bam Bam manté calaix.
1: 13.
0: Qui no manté calaix és aquest Dardos de Romeo Santos i de Prince Royce. En baixa un aquesta setmana, un dels grans hits d'aquesta temporada. Fa 29 setmanes que ens acompanya el Calibre 45 de Flash FM. Dardos, som-hi, va.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

cançons i cap error. La punteria del calibre 45.

0: Omar Courts de baixada i fora del nostre top 10 a través de Coco, una cançó que fa 13 setmanes que ressona des de Flash FM.
1: 11.
0: I es queda també a les portes del top 10 Quevedo amb el seu Ni Borracho. En baixa una aquesta setmana. 23 setmanes en llista.
2: Hoy me he visto

Mike Towers, un nena més, crack de la setmana. I en canvi, de baixada tenim aquesta de Steve Aoki amb Farruko i Gracie. Ja, perquè sembla que no s'està acabant de guanyar la confiança. Cala, número 9.

amb un palçó de Gordo aquesta setmana dins el nostre Calibre 45 a través del seu Loco Loco, setena setmana en llista, i ja es va colar la setmana passada dins el nostre Top 10 i continua de pujada a la llista oficial de Flash FM. Són les 8:40 aquest vespre, cada vegada més a prop del moment de fer sonar el nostre número 1 i de descobrir si tornarà a repetir el Golpito per segona setmana consecutiva o si hi haurà alguna altra cançó que li prengui la medalla d'or. Porta liderant Quevedo 6 setmanes seguides, perquè la setmana anterior ja ho va fer amb La Graciosa, ara ho fa amb el Golpito, i hem de veure quin és el topall de Quevedo, si és que en té algun. Seguim comptant, entrem dins el nostre Top 5. Sí, amb Maisa, amb RUFV i Kremli. Cha-cha-cha-cha. Manté calaix, posició número 5.

0: nou fins a número 4, la cançó oficial del Mundial, que no es podrà alçar amb el número 1. Després de 8 setmanes a la llista, cauen Shakira, Burna Boy a través del Dai Dai. 3. I UG la punt amb el Moving to the Sun aquesta setmana en Kauna.
1: Calibre 45.
0: Doncs pel que sigui, això no era Moving to the Sun. Aquesta sí. Hola. Doncs ara l'hem feta bona. Doncs anem a fer una pausa i ara tornem a Moving.
1: Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La que mana.
2: Ahora, dale un chin de volumen. Que se reviente un chin.

0: Hits FM va caure la número 2 la setmana passada i no pot tornar a fer-se amb la medalla d'or. Quevedo amb Elvis Crespo, la graciosa número 2 de la setmana. I culmina així.
1: Te veo en la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: I és que de número 1 només n'hi pot haver un. Avui hem sabut que tenim una sortida en llista, que és el Loquita de J.C. Reyes, i que per tant tenim una entrada, que precisament és de Quevedo, la sisena cançó de Quevedo en llista. Es diu El Baifo. Que el megacrack de la setmana és la versió 2026 del Rayos de Sol, amb Henry Méndez, amb José de Rico i amb Juan Magán. Que la número 3 és Moving to the Sun d'Ugel, que la número 2 és La Graciosa de Quevedo i de Luis Crespo, i per tant ens falta una cançó per sentir, la número 1. La millor entre les millors, entre les 45 d'aquesta setmana, torna a ser per Quevedo i per Nueva Línia. Torna a ser El Golpito, que una setmana més s'endú al lideratge de Flash FM, i una setmana més Quevedo torna a ser el número 1. Per tant, li hem de sumar les 5 setmanes de La Graciosa, 2 del Golpito, Quevedo, que fa 7 setmanes consecutives que és número 1 de Flash FM. Això és una cosa que no havia passat mai a la història d'aquesta emissora. 7 setmanes consecutives liderant, és pràcticament 2 mesos. És històric, això. Per tant, arribem a les 9 d'aquest vespre de dissabte amb el número 1 de la setmana, El Golpito. Que vagi bé, fins la setmana vinent. Adeu.
2: Número 1.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat.
2: Flash.

sortir de festa amb el parquineo radiofònic més calent d'aquest estiu. Comença la sessió del Maxi Flash. Des d'ara i fins a les 3 de la matinada amb Víctor Ortega. El teu DJ de cap de setmana.

0: Rádios FM.
1: This is a remix, mamacita. Maluma, baby.